0: també el proper diumenge una nova manifestació a partir de les 7 de la vesprada per a reclamar la supressió de l'aforament del expresident Carlos Mazón. Eixirà des de la plaça de l'església d'esta localitat. És la primera vegada que la manifestació recorrerà els carrers de Paiporta, el municipi on es va registrar el major nombre de víctimes mortals. En pàgina de successos, un incendi registrat en un habitatge d'ací de València ha deixat a 12 persones ferides, una d'elles amb cremades de segon grau, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències. El foc es va originar a nit per causes que de moment són desconegudes. Els contem també que el govern valencià duplicarà els diners que transfereix als governs autonòmics per a la dependència. En l'actualitat, en la Comunitat Valenciana hi ha 183.429 persones amb prestacions reconegudes. Sobre la base d'això, el Ministeri de Drets Socials estima que transferirà 954 milions d'euros més al 954 milions d'euros més al govern valencià entre 2026 i 2027. I en quant a l'oratge, la comunitat tindrà avui cel poc nuvolós. L'Agència Estatal de Meteorologia, això sí, preveu un descens de les temperatures màximes de 29 a Alacant, 32 graus a Castelló i 30 a València.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Da igual donde estés,
3: da igual cómo lo vivas.
4: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
5: en la misma jugada,
6: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
7: cuando todo eso llega,
6: entonces sí, entonces somos uno.
8: Somos uno.
9: Somos uno.
10: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
11: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. El govern valencià està ultimant diferents actuacions i iniciatives per a canalitzar ajudes des de la comunitat valenciana al poble veneçolà després del doble terratrèmol. Ho acaba d'anunciar el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
1: 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate para tratar de ayudar y colaborar en la situación trágica, terrible que padecen nuestros hermanos venezolanos, ¿no? A quien enviamos un fortísimo abrazo y todo nuestro cariño y deseos de mejora en estos terribles días.
0: Més coses. La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevieja 6 persones acusades de furtar en vivendes. Els agents, després del registre, s'han recuperat nombrosos objectes, com ara joies, dispositius electrònics i altres efectes de valor. Alguns d'ells han sigut retornats als seus propietaris i víctimes. La investigació segueix oberta. També la Guàrdia Civil ha detingut a un home de 20 anys com a presumpte autor d'almenys 13 delictes contra el patrimoni comesos mitjançant el mètode del caixer avariat, una modalitat delictiva dirigida contra persones majors quan fan operacions de retirada d'efectiu en caixers automàtics. S'hauria actuat en diferents localitats de les províncies de València i Alacant, com ara el Puig, Tavernes de la Valldigna, Sacs o Benifaió. I l'Ajuntament de Gandia destinarà 11 milions d'euros fins a 2035 en actuacions de millora d'infraestructures hídriques i prevenció d'inundacions. Es construirà un nou tanc de tempestes a la zona nord de la platja i es posarà en marxa a principis de l'any que ve un sistema d'alerta primerenca. I una xifra, 39 unitats de conductes addictives de la Conselleria de Sanitat van atendre l'any 2025 a 39.400 persones. L'alcohol continua sent la substància que genera un major nombre de tractaments.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Chermanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Chermanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
1: El próximo dimarts 30 de juny, a partir de les 12 i 25, al programa Más de Uno València, entrevistarem a Maite Montaner, secretària general de UGT Serveis Públics, i a Maite Tarazona, responsable d'ensenyament del sindicat. Analitzaran la situació de l'escola pública valenciana i les històriques mobilitzacions convocades en el marc de la vaga indefinida del professorat. Recorda, dimarts 30 a Más de Uno València.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá.

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana.
1: La creïlla és un dels aliments més usats a tot el món. De fet, serveix de base d'alimentació per a moltes cultures i per a la nostra és una espècie d'aliat imprescindible en la cuina. Avui en l'Espai de Consum anem a parlar de les seues diferents varietats en funció del plat que volem cuinar. Amb Mamen Eslava, de l'equip de comunicació. Mamen, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada a tots.
1: Conta'ns primer, Mamen, quantes varietats de creïlla tenim a Espanya?
2: Bueno, pues al nostre país es cultiven al voltant de 150 varietats de creïlla. Tenen diferents colors de pell i es cultiven en diferents èpoques de l'any. Les podem classificar en funció de l'ús culinari pues, que vulguem donar-li, ja que del tipus de creïlla pues, depèn moltes vegades que encisca bé o pitjor, no? Bé o regular el plat.
1: Quan es parla de creïlla nova o vella, quines podríem dir que són les diferències?
2: La principal diferència entre una creïlla nova i una creïlla de conservació o vella és el temps que ha passat des de la seva recol·lecció fins que la consumim. La creïlla nova es recull i es comercialitza durant la temporada i el temps de magatzematge pues, és mínim, com a màxim uns 2 mesos, mentre que la creïlla de conservació o la vella que li diguem es manté en cambres frigorífiques fins a 9 mesos a baixa temperatura i per tant pues, dura més.
1: Quina és la temporada de la creïlla nova?
2: Bueno, així a Espanya la creïlla nova es troba en el supermercat des de l'abril fins a novembre. La resta de l'any, pues, des de desembre fins a març, la creïlla que predomina és la vella, la que tenim és la de conservació.
1: Exactament, i tenen el mateix sabor o què podem dir d'elles?
2: De veres que ni el mateix sabor ni el color. La creïlla vella, en estar conservada a baixa temperatura, transforma la fècula en sucres i al fregir-la pues, enfosquix més que la nova i també té un sabor més dolcet i les seues propietats nutricionals pues, van disminuint lleugerament pel pas del temps.
1: Com tenim tanta varietat de creïlles, quines ens recomanes per a cada plat?
2: Moltes vegades usen les creïlles sense tindre en compte el que cuinarem, no? Però recomana triar una varietat o una altra en funció de si les prenem cuites, fregides, rostides o en una altra mena de guisats. Depèn molt.
1: I quines serien per a fregir, per exemple? Anem a analitzar un parell de varietats.
2: Exacte. Bueno, per a fregir serien les més adequades la frísia, la césar o l'agra, que tenen pues, un elevat contingut de matèria seca i pocs sucres. Això fa que al fregir-les pues, queden dures i cruixents per fora, però blanetes per dins. I a més no s'enfosquixen. Es recomana deixar-les a remullar uns minutets perquè perden una mica d'almidó i després assecar-les molt bé amb paper absorbent.
1: I per a coure-les?
2: Bueno, pues ahí podem triar la Vivaldi, la Mona Lisa, Eros, Cifra o Colomba. Estes són de consistència més ferma i no farinosa. I es couen soles. Convé deixar-les en la pell perquè conserven pues, això, tot el seu sabor i els seus components nutricionals. Afegim pues, bueno, una bona dosi de sal. Pues, aquestes varietats també s'utilitzen molt per a coure-les en microones i per a cuinar al vapor.
1: Doncs ens has aclarit molts dels usos de les diferents varietats de creïlla perquè els nostres pats encisquen especialment bons.
2: Exacte.
1: Així que gràcies, Mamen, i fins la pròxima setmana.
2: Fins la pròxima setmana a tots.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum es cooperativa.
4: Entre Nosotros.
0: Más de uno en la provincia de Valencia. Onda Cero.
5: Si quieres mantener tu colesterol
6: ¡lejos!,
5: ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
7: Mundo Natural.
5: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
8: Cosas típicas de un verano con niños.
9: Falta mucho. ¿Me puedo tirar al agua ya?
8: Y la más temida.
9: Me aburro.
10: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más cercana o en todojuguete.es.
11: Ven a Todo Juguete y alucinarás.
12: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.

0: historia, pero bueno, misterios por resolver, queda para muchos capítulos.
1: ¿Qué sabe dónde? Que ya estén, viendo a la caña, estén en fallas a trabecar. Bueno, no deja de estar en fallas en ningún momento, pero comencen las preseleccions, uy, las preseleccions falleres, madre de Dios del amor hermoso.
0: Ya arrancamos ya.
1: Sí, y pero las preseleccions y las actividades, porque la falla artisan se dona un premi, tenéis que un poquet porque fer una de Sant Josep en Xicotet y se os ocurría enviarlo al Papa Francisco. I anarem i feu recepció i recibir l'inot de mans d'esta falla. A partir d'ahí tot naix un poquet de jijijaja i creen el premi este. I estàs per apostar-hi la falla major de València per entrega d'ixe premi. I després, tant la major com l'infantil, tant Carmen com Marta, se repartixen un poquet la faena. I en Rosafa B, que comença avui a les 10, estarà Marta i la seva cort, i en quatre carreres, que comença avui, serà que estem al pavelló sud de Xarit del Palau, estarà Carmen i la seva cort. Pa demà, pues demà, n'hi ha una preselecció, que és la de el Xirós, en el norte, però en el pavelló norte del Palau, exacte, del Palau, però està la masqueta de Benifab, els amics de la pirotècnia, que és a les 9:20, acudirà a la Feia Major Infantil de València, la seva cort, a la preselecció acudirà la Feira Major Infantil de València, en el seu acord, per què? Perquè demà per matí, pues a primera hora, ja per a migdia, la Feira Major i l'acord se'n van a les festes de Sant Pedro de Burgos. I ahí estaran en Burgos, diumenge, per exemple, tenen la cabalgata i l'homenatge al Cid, en Burgos, des de les 10:30, per la nit estarà així la preselecció del Canyamel Agra o Nazaret, ahí estarà Marta i l'acord, en el norte i en el sur estarà Benimaem, Urgeso de Beniferri. O sea que juliol és un mes que té mogolló d'activitat, no para. Dilluns segueixen la falla major i la cort en Sant Pedro en Burgos, tenen missa, tenen ofrenda en la catedral de Burgos, que la catedral de Burgos, que bonica,
0: que sí, res.
1: No està, però bonica té que ser. I el dimecres ja, bueno, se'n tornaran després de dinar i tal, ja perquè a les 5 de la praga que hi a plegar així ja de nit, ja perquè a les 12, a la 1 de la nit tornaran. I el dimecres, lectura de llibres guanyors d'Extraordinari de l'Orrat Penat, en el carrer Trinqueta ja està la Feira Major de València, la inauguració de la Fira de Juliol, que està allà també, que està la Feira Major de València i la Corta, a les 10 a la plaça de l'Ajuntament, un espectacle superxulo que tenen preparat, la mostra i diplomes de la Colla Tabalí Dolçaina i Cant d'Estil en el pavelló nord de Xarit del Palau, que està també la Feira Major i la Cort, i el divendres ja, pues, lliurament de ninots indultats, i ja coneixerem el retrato de la Feira Major de València. Que això és el divendres dia 3 ja a les 7 en el museu. S'entreguen els dos ninots indultats al museu, ja se queden allí perpetuos, i després ja continuen les preseleccions, etc. Però, clar, en Alacant, quan te diuen però vosaltres ara ja està, dic, ara ja està, què collo, si ara la fallera major té, i les falleres majors, però una agenda super, super apretada. Imagina't que la infantil, sí, la infantil la plega igual que Carmen, en este cas, se peguen allí des de, pues, Carmen estiga des del dia 19, la fallera major de València, però anar perquè li mola molt el monument i veure les fogueres i tal, igual. Se'n torna a ir. He tingut un rato pa de fer maletes, un
0: poquito de descanso i continuar.
1: Pues, ja té acte esta esperada de la falla artisència, té preselecció i demà per matí ja perquè a Burgos. En torne de Burgos ja no pares perquè té l'horat pena, tens tal, tens qual, i després ja n'hi ha mogolló d'activitats perquè a banda de lo dels diplomes de Xunta, ara mos ve per exemple les finals de truc per Xixi Domino de Xunta Central Fallera i la gran final que s'ha hecho ve la Champions d'Espleba, que són tres nits d'entre setmana també de juliol allà en Xarit del Palau, que està molt
0: xulo. Todo concentrado más en julio, ¿no? En agosto
1: sí, en juliol,
0: tendrán
1: pero mogolló
0: de vacaciones, ¿no?
1: Lo que pasa es que la guinda de tot això és el sopar de la punxa, que és molt important, perquè ja estaran ja les 73 i 73 elegides per anar al Roig Arena, i per ell és molt bonic que estigui allí Carmen, Marta, i estiguen ahí les dos corts i tal, pues per parlar en elles, canviar impressions ja, perquè aquest dia és un dia de nervis, no? Molta gent va a aquest acte ja pensant-se que ja està el jurat allí, que això, que ja puntua, no? Molta gent diu, això ja puntua. Home, tot puntua, tot val, no?
0: Tot, també, sí.
1: A no ser que faci ser el loco i tal, perquè al final de la història, qualsevol que estigui allí no ho sap, però millor hi és jurat. Però bueno, allí el que se va és a disfrutar d'una nit bonica, d'estar en companyia dels artistes, d'estar en la ciutat fallera, de conèixer un poc més la ciutat fallera, de veure el museu que n'hi ha allí, de visitar tallers i tal, i de passar una nit agradable en companyia de gent, perquè el dia siguem un altre dia bonic, que és la punxà, no? La batalla de flors, que és l'acte que tanca allà i culmina, i d'ahir vacacions. I entonces ja comença. Totes les que hem passat totes les 73, pues algunes a estudiar, a llegir, a preparar-se.
0: Ahí no n'hi haurà vacacions, però bueno, ahí també serà
1: lo bonico és voler a la festa, respetar la festa, respetar la banda i ja està. I respetar el càrrec, no? Crec que això és el més bonico del món i el més important del món, no?

0: el tindre esa... Jo quan de quan ho dia, ho parlava l'altre dia amb Carmen, dic, recordar de quan en quan no està mal, i mira que Carmen és una persona que ho porta, uf, que jo li dic moltes vegades, però jo dic que has de xuntar, hi ha molta gent, i jo també m'ho dic moltes vegades, recordar moltes vegades quan estàs en Alacant, dir, està representant a un col·lectiu de 150.000 persones, eh? Mm. Està representant una ciutat enorme, o sea, el portar aquesta banda és molt més. Entonces moltes vegades, jo sé que ells ho saben, i en el cas de Carmen me consta, jo, el grandíssim sort de ser mantenedor d'una persona com ella, de Martita, de la família, tal i qual, quan parlar mil vegades en aquestes famílies, però recordar-la quan en quan, no? la importància de que és aquesta banda. No? En Burgos, a mi me diuen que Burgos és tremendo, o sea, Burgos és passió lo que senten per València, però en Alacant passa el mateix, no? En Alacant la gent, quan passen les falleres majors, és... admiració. Entonces, es una festa que crec que te ho has guanyat, no? Perquè és bonico. En Alacant mos atenen genial, a banda del calor, que això és algo normal, mos atenen genial. Però quan de quan és bonico dir-ho també, no? I de quan de quan és bonico recordar que són els representants, que aquesta banda mereix això, significa respecte molt i carinyo, que aquesta banda està a l'alcance d'una fallera a l'any, i a mi em pareix meravellós el saber portar-la, el saber deixar-la i el saber-ho tot, no? Crec que és algo que és molt important. I ara ja, pues ja està, jo vaig a tope. Me n'ha agradat a Burgos, t'ho dic en sèrio, però és que, claro, se me junten moltes coses, les preseleccions, que el dilluns és l'últim programa de la temporada, de Gente de Falles ja, per la vesprà, per el matí, pues estarem uns 5 minuts més, com sempre, ja arribem un poquet, contarem preseleccions, contarem Fira de Xurol, que n'hi ha mogolló d'activitat, contarem fitxatges en Alacant, farem balanç, perquè el tio Romero ve un poquet allí... ¿Qué? En el cuerno cremat, si és que al final de la història farem zones per a mig i, bueno, ja. Pues cada un...
1: O si no tens prou en una hora de programa.
0: No tindria prou.
1: Per despedir la temporada.
0: Però, bueno, l'important...
1: Doneu-li mitja horeta més,
0: este home. Alacant ja està mirant el centenari, i està xirat de cantonet, en 2 anys tenen centenari, en 2 anys ja van a celebrar el centenari. Estarem en companyia d'ells. La festa va evolucionant també, Alacant també, tot evoluciona en este món i tal. Tire de menos algunes firmes importants de pirotècnia, si no dic que no siguen molts, però de quan en quan dic, tire de menos firmes també com Vulcanos, com Valencianes, com Tomàs de Benicarló, no sé, tire de menos que fa molts anys que no els veig per ahir per Alacant, no sé, per el concurs de mascletades i demés. Però bueno, ara ja el que digui, no? Jo la veia, no? Dic, lo bonico és que quan vosaltres veniu així, peguem foc motos i diguem, bueno, ara ja pensar en Alacant, i està 3 mesos, el problema és que d'Alacant de Valefall n'hi ha 9, però bueno, necessitem temps per davant per fer tot això. T'has sentit també l'home, no?, de Nino Bravo, que enguany és curiós també, que la falla i tal, jo imagino que ells tindran...
1: Ho parla tenéis, que dic, que fort.
0: En algun moment, alguna nit, en algun acte, segur van a tindre protagonisme en torn a eixa falla, no?, perquè a banda fan musicals extraordinaris, són maravillosos. De fet, el fenomen del Moño Reis, és que per nom no me'n recordo, sempre dic Meloman Satochi i ja està.
1: Javi
0: canta pa Carmen, ell, el Nanos, en quan Carmen cita el Xocolatxe, la Fera Major de València, m'ho ha dit ara, dic, jo estic i dic, si me'n recordo.
1: Javi va cantar.
0: Claro, canta en el Xocolatxe, tal i qual. Carmen és molt fan de Melomans, la Fera Major de València, dic, pues ja està, convida-les, home.
1: Ells estan dient que just tenen ara les representacions en juliol, però que ojalà haver coincidit en Falles també i tal, dic, bueno, pues no se sap, igual en Falles i després en torna a Madrid. Porten 3 anys en llibre, eh?
0: Però en Madrid estan encantats en ells i tal. S'ho va dir, dic, me n'hi borra tia Wicked i de repente, dic, ostres, hi veu una foto de vosaltres, dic, mira esto. Diu, sí, venim així i se'n tornem allí. Dic, pues m'alegre moltíssim, perquè no és fàcil fer un musical en la gràcia que el fan ells, eh?
1: És brutal.
0: Perquè és una història, te conta una història i entre mi te van fent les cançons i tal, és molt xulo.
1: I conforme canten ells, que són una maravilla.
0: Com diria mon pare, tenen molt d'escenari, estos xics.
1: Ai, molt d'escenari, fan de categoria, artistes, clar que sí.
0: Quasi descobrirem, a part de Melomans, quan en les Gales d'Onda Cero ja es portàvem, eh?
1: Sí.
0: Ja fa uns anys, ja.
1: Bueno, pues bueno, bon cap de setmana i el dilluns contem molt més així a partir de les 12 i 20, ja saben, en Más de Uno València. Gràcies per acompanyar-nos. Ara es queden amb esports i amb informatius. Que tinguem bona vesprada i millor cap de setmana. Adeu.
2: Más de Uno València. Onda Cero.
3: Hoy venía pensando en las despedidas. Primero las de Valencia Basket. Ayer los de Pedro Martínez celebraron la segunda liga de su historia en un acto en el que hubo varias despedidas, quizá demasiadas, pero es ley de vida. En el deporte pasa al contrario que en la vida real. Las despedidas no son al final del verano, sino al comienzo. Y eso fue lo que hizo ayer el mejor jugador de Europa, Jan Montero. El modelo de Valencia Basket impide igualar los ofertones sobre el dominicano, y hay que entenderlo. Hasta el propio Pedro Martínez, resignado, decía eso de que en la vida siempre hay cambios.

0: Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Bona vesprada. Venezolans residents a la Comunitat Valenciana s'organitzen per enviar ajuda, també professionals com ara bombers i efectius de seguretat, ajuntaments i ONGs. Fins a les 2 contem notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero. Al control tècnic està avui Alejandro Bermúdez.

0: material sanitari i gossos.
1: Veieu que ja ha estat al costat de l'entitat en els terratremols de Turquia. L'Equador o Nepal assegura que les primeres 24 hores són claus per a trobar supervivents.
0: Quan més temps tarden a plegar, menys probabilitats de trobar gent viva. En aquest moment encara, però conforme va retrasant-se, cada volta és més complicat. Sí, és molt greu. Per tant, n'hi haurà un número altíssim de víctimes.
1: Per cert, el Comitè d'Emergència Espanyol també ha activat els seus protocols d'actuació per ajudar a la població afectada pel devastador terratrèmol registrat a Venezuela. Des d'Onda Cero i el grup A3Media en sumem aquesta iniciativa per a donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un bizum al codi 02076 o a través de la web comitéemergencia.org. La teua ajuda és essencial en una emergència com esta. Cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
2: La població veneçolana, com dèiem, està visquent a la comunitat seguint amb angoixa i preocupació les notícies que arriben des d'allí després d'aixòs terratrèmols. La informació que estan rebent, tot i ser de primera mà, també és prou confusa, Ramon Pérez.
3: Així ens ho explica Edgardo Díaz, que és el promotor de la Casa de Veneçuela a Paterna. Alguns han pogut confirmar la mort dels seus familiars, mentre altres es mantenen encara en eixa llarga espera de qualsevol notícia.
4: Hemos recibido información de familiares que ya tienen información de sus familiares que han fallecido, otros que permanecen desaparecidos. Amilcar Bermúdez, que nos acaba de llamar y nos acaba de informar de que la parte de su familia, de su esposa, falleció, ya están confirmados, pero aún sigue desaparecido su hijo mayor, lo están buscando.
3: El centre comercial Las Américas de Torrent està funcionant com a central de la solidaritat. Així, encara que l'Associació de Veneçolans a la Comunitat demana esperar una miqueta fins a concretar què és el que es necessita i, sobretot, com ho transporten fins al país.
4: No solo se trata de buscar lo que se haga falta enviar, sino cómo se va a enviar, ¿no? En principio ya se están haciendo las averiguaciones y Cruz Roja se hace cargo de traslado de esas ayudas hacia el país. Y si es así, pues se canalizarán en todas las comunidades, centros de acopio, y luego se les entregará la Cruz Roja para que haga su envío a Venezuela.
2: La Generalitat Valenciana està ultimant també diferents actuacions i iniciatives per a canalitzar ajudes. Ho ha avançat el portavoz del Consell, Miguel Barrachina.
5: 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate para tratar de ayudar y colaborar en la situación trágica, terrible, que padecen nuestros hermanos venezolanos, ¿no? A quien enviamos un fortísimo abrazo y todo nuestro cariño y deseos de mejora en estos terribles días.
2: Castelló també s'està volcant en Venezuela. L'Ajuntament de Castelló i l'Associació de Veneçolans han obert una campanya solidària de recollida d'aliments i productes de primera necessitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
6: Serà avui dimà dissabte de 5 a 9 de la vesprada en la plaça Maria Agustina. Demanen aigua potable, aliments, productes d'higiene, medicaments bàsics i material de primers auxilis. Els veneçolans de Castelló estan impactats per la tragèdia. Lorena Falciatore.
7: Imagínate cómo nos sentimos con tanta desgracia en Venezuela. Venezuela vive una crisis económica, política, social, y ahora le cae esta desgracia también. Mis hermanos venezolanos la están pasando muy mal porque ha sido una tragedia. Estos 27 años han sido de miseria, de odio, de hambre, delincuencia. Ay, no, mira, terrible.
6: A la ciutat de Castelló hi ha més de 3.000 residents veneçolans que s'han mobilitzat per a canalitzar l'ajuda humanitària.
2: I l'ONG Farmamundi en la Comunitat Valenciana activa també la seva resposta d'emergència per a enviar material sanitari. Està en contacte amb el Consell General de Col·legis Farmacèutics per a subministrar medicaments i reforçar el sistema de salut.
1: Yolanda Anson, portaveu de l'entitat, reitera que la prioritat és rescatar les persones atrapades i atendre la resta de persones afectades.
8: Estamos coordinando el posible envío de medicamentos esenciales, de material sanitario y kits de traumatología para atender esta crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos en contacto directo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la Generalitat Valenciana, para coordinar una posible respuesta humanitaria.
1: Este matí la consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, ha visitat el magatzem d'ajuda humanitària de Farmamundi per a supervisar la resposta humanitària.
2: Les principals associacions de víctimes de la Dana han expressat en un comunicat la seva més profunda solidaritat, diuen, amb Venezuela. Solidaritat, empatia i suport, diuen, entre els pobles constitueixen una força imprescindible per afrontar superar l'adversitat. Per cert, que Paiporta, un dels municipis més afectats per la Dana, acull este diumenge una nova manifestació per a reclamar la supressió de l'aforament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
3: La convoquen més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes

0: els comitès locals d'emergència i de reconstrucció. Serà a les 7 de la vesprada a la plaça de l'Església de Sant Jordi de Paiporta i serà la primera vegada que la manifestació recorrerà els carrers del municipi al qual es va registrar el major nombre de víctimes mortals.
1: Passar que la Comissió Mixta Govern Generalitat de la Dana s'ha reunit este migdia per segona vegada, en este cas al Gemesí, a la Ribera Alta, una de les localitats més afectades per aquestes inundacions del 29 d'octubre de 2024. Diumenge es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada amb la qual es vol visibilitzar els drets adquirits pel col·lectiu, però sobretot reivindicar que no es poden fer passos enrere. Els col·lectius reiteren que els drets de les persones LGTBI són una qüestió de drets humans.
2: Afirmen que la modificació de la llei transautonòmica o la reiterada retirada d'ajudes al col·lectiu suposen una amenaça per part de les administracions. Una situació que, segons Gonzalo Carbonell, coordinador del grup Gent Gran de Lambda, està provocant que algunes estiguen vivint amb por la situació actual.
3: Sobretot de las personas trans, ¿no? Yo, pues, como soy ya una persona mayor, ahora tengo 75 años, yo estos temas pues ya los he vivido en otra época, ¿no? Se puede decir que más que miedo lo que estamos haciendo es como reforzándonos, buscando la unidad, porque tenemos que ser, digamos, enfrentándonos a la realidad.
2: No obstant això, diu que un dels avanços dels últims anys és que les seues reivindicacions estiguen comptant amb més suport per part de tota la societat.
3: A nosotros nos da una fuerza moral muy importante de cara a, bueno, a ver que realmente sí que lo que hemos trabajado durante tantos años pues tiene su peso en la sociedad. Sería una pena que se dejaran algunas personas engañar por las apariencias y se diera una involución después de tantos años de libertad, ¿no?, y de igualdad.
2: A València, l'ANDA va celebrar el passat cap de setmana la seva manifestació de l'orgull i en la resta de la província alguns municipis han organitzat actes reivindicatius estos dies. A Alacant, la celebració d'esta jornada reivindicativa s'ha posposat davant la coincidència a les fogueres i s'ha programat una manifestació per al 18 de juliol, així com diversos actes en les setmanes prèvies, on sí estan celebrant-ho estos dies és en Sant Vicent del Raspeig o Torrevieja. I a la província de Castelló, Almassora han commemorat el dia de l'orgull amb la lectura d'un manifest i han dut a terme una jornada de trobada, diàleg i reflexió a Moncofa. També s'han programat diversos actes i s'han hissat banderes de l'orgull en totes les seues platges.
4: En Conforama hacemos nuestras rebajas aún más brutales con los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Aprovecha estos días brutales solo del 25 de junio al 2 de julio. Conforama.
1: El ple del Consell ha aprovat avui el projecte de llei de mesures fiscals de 2026, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Contempla l'arrelament al municipi per a poder tindre accés a vivendes de protecció oficial, concepte distint al que promou Vox, que parla de prioritat nacional. Diu el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, que serà este partit, el seu soci, qui haja de decidir si aquest arrelament els sembla suficient o no.
5: Este arraigo nos parece que lógicamente debe satisfacer las pretensiones de Vox, no obstante, está abierto todo el proceso de enmiendas para que lógicamente sea el propio partido quien establezca si le parece suficiente o no.
1: Pel que fa a l'horatge, cap de setmana estable i assolellat, la EMET parla de temperatures sense canvis o en lleuger ascens. De moment, avui, el termòmetre ha retrocedit respecte a les últimes hores i els núvols estan cobrint part del territori, combinats amb la presència del sol. Ho deixem així, però continuen en Onda Cero. Bona vesprada.
6: La Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
0: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Cómo se sale de una tragedia en un país que ya era una tragedia? ¿Cómo se supera una crisis dramática provocada por un desastre natural cuando el desastre era ya el país en sí mismo, cuando 8 millones de personas necesitaban la ayuda urgente para superar un caos humanitario generado por un régimen corrupto y dictatorial? ¿Cómo se levanta un país derrumbado por dos terremotos cuando el derrumbe de un Estado ha provocado, según la ONU, un éxodo histórico de población y un deterioro insoportable en el acceso a los servicios de salud o a los alimentos? Venezuela se despierta hoy con cifras que engordan la herida irreparable, el daño irreversible ya de 235 víctimas mortales, al que se suma el conteo interminable de desaparecidos, 20.000, y de vidas que aguardan el rescate agónico a varios metros bajo los escombros.
7: Aquí está vivo, aquí está una señora,
8: ¿se escuchan?
7: Una muchacha.
8: ¿Están hablando?
7: Claro, habla para que te escuchen.
8: ¿Cómo te llamas, hermano?
7: Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Ari. Sí.
8: Ari. Bueno, hay tres personas.
7: Claro, ahí está una señora.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Comunitat Valenciana es mobilitza pel doble terratrèmol a Veneçuela. Són molts els professionals valencians experimentats en rescats que viatgen ja cap allà, mentre ací a casa són també moltes les iniciatives solidàries amb el poble veneçolà. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La polèmica d'avui divendres passa per les nòmines del professorat que, segons el sindicat STPV, sembla que venen amb errors pel que fa als dies treballats a la vaga, i el temps de l'entrevista el dediquem a l'orgull LGTBIQ+. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La població veneçolana que viu ací a la comunitat segueix amb angoixa i amb preocupació les notícies que arriben des d'allí després dels terratrèmols. La informació que estan rebent és de primera mà, sí, però també és prou confusa. Ens ho explica Edgardo Díaz, que és el promotor de la Casa de Veneçuela a Paterna i amb qui hem pogut parlar ací. A Onda Cero, alguns han pogut confirmar la mort dels seus familiars, mentre altres es mantenen en eixa llarga espera de qualsevol notícia.
2: Hemos recibido información de familiares que ya tienen información de sus familiares que han fallecido, otros que permanecen desaparecidos. Amilcar Bermúdez, que nos acaba de llamar y nos acaba de informar de que la parte de su familia, de su esposa, falleció, ya están confirmados, pero aún sigue desaparecido su hijo mayor, lo están buscando.
1: Ens explica que el centre comercial Las Américas de Torrent està funcionant com a central de la solidaritat ací, encara que l'Associació de Veneçolans a la Comunitat demana esperar una miqueta fins a concretar més específicament què és el que es necessita i, sobretot, com ho transporten fins al país. L'ONG valenciana Intervenció, Ajuda i Emergències Viatge ja cap allà formarà part del dispositiu especial del Ministeri de Defensa. El seu portaveu, que és Moisés Belloc i que ha estat ja en emergències similars, com ara, per exemple, els terratrèmols de Turquia, l'Equador o el Nepal, Moisés Belloc assegura que les primeres 24 hores són clau per a trobar supervivents.
3: Quan més temps tarden a plegar, menys probabilitats de trobar-se en viva. En aquest moment encara, però conforme va retrasant-se, cada volta és més complicat. Sí, és molt greu. Per tant, n'hi haurà un número altíssim de víctimes.
1: L'ONG Farmamundi ha activat també la seva resposta d'emergència per a enviar material sanitari a Veneçuela des del seu magatzem al Parc Tecnològic de Paterna, a l'àrea metropolitana de València. Yolanda Anson, portaveu d'esta entitat, reitera que la prioritat és rescatar a les persones atrapades i atendre a la resta de persones afectades.
4: Estamos coordinando el posible envío de medicamentos esenciales, de material sanitario y kits de traumatología para atender esta crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos en contacto directo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la Generalitat Valenciana, para coordinar una posible respuesta humanitaria.
1: La Generalitat destinarà 500.000 euros a ajuda humanitària urgent per al país. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, coordina amb entitats socials i ja resposta institucional i fa en este sentit una crida per a que les persones que vulguin realitzar donacions ho facin només a través de canals segurs i que consulten així la guia que impulsa la coordinadora valenciana d'ONGD, que inclou un catàleg específic d'organitzacions fiables.
5: Estem parlant amb les autoritats locals per veure quina ha sigut la magnitud de la catàstrofe, per veure quines són les necessitats més reals que ens estan traslladant, i això ho anem a coordinar.
1: El Comitè d'Emergència Espanyol també ha activat els seus protocols d'actuació per ajudar la població afectada per este devastador terratrèmol, devastadors terratrèmols en plural registrats a Veneçuela. Des d'Onda Cero i des del grup A3 Media ens sumem a esta iniciativa per a donar suport a la recaptació de fons

0: una casualidad de mala organización y de incomunicación dentro del ayuntamiento, o se ha debido a otras razones? Porque lo que ha provocado es que la marcha fuera un pelín más insegura, porque la calle estaba abierta, estaba levantada, con adoquines, porque parecía que había una intención de invisibilizarnos, poniendo incluso plásticos que cubrían los andamiajes. Entonces le hemos preguntado al síndic si esto es normal y si es de recibo que se nos haya hecho esto. La pregunta es, ¿ha habido aquí una mala gestión administrativa? ¿Ha habido una mala intención? ¿Qué ha ocurrido? Y que sea el síndic el que conteste y que investigue qué es lo que ha pasado.
1: Rafa García López es el vocal de cultura de Lambda. Gracias, Rafa, por agafar la telefonada de Onda Cero.
0: Gracias a vosotros por darnos voz, que es lo más importante en este momento para la comunidad LGTBI.
1: Torna a haver polèmica amb la vaga educativa de fa unes setmanes. El sindicat de l'ensenyament STPV afirma que Conselleria ha descomptat a alguns professors més dies de sou dels que realment feren vaga. Asseguren fins i tot que Conselleria ha computat alguns dies de treball de serveis mínims com si faren dies de vaga. El coordinador d'acció sindical de l'STPV, Marc Candela, avança que presentaran reclamacions.
2: Nosaltres ara anem a posar en marxa una campanya de reclamacions per a que aquest professorat es descompte els dies que realment han estat de vaga, no la resta de dies, òbviament. Val? I ho traslladarem també a la conselleria per a que sigui diligent a l'hora de no aplicar descomptes en els dies que no correspon.
1: La Generalitat prorroga fins a cap d'any les reduccions temporals de tarifes en serveis públics de transport que són competència de la Generalitat. És a dir, per exemple, Metro València, Tram d'Alacant, Tram de Castelló, la pròrroga manté la gratuïtat temporal per a la població infantil fins als 14 anys, un descompte del 50% en els títols destinats a joves i una reducció d'almenys el 40% en els abonaments i títols multiviatges, mantenen també els títols gratuïts dirigits a les persones empadronades en municipis afectats per la Dana. I atenció a això, canviem radicalment de tema. L'Associació Nacional de Gelaters Artesans, que té seu a Alacant, ha creat el gelat de la Roja, la selecció espanyola de futbol, amb motiu del Mundial que està celebrant-se al Canadà, als Estats Units i Mèxic. El Grammy d'Artesans proposa un gelat de frambuesa i de mango per a donar color a la bandera, amb un toc cruixent de pistacho. Ens heu contat des d'Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
3: Sí, se trata de un lienzo en el que se puede añadir casi todo, según nos explica el presidente de la asociación, Mario Masía, desde su obrador en San Vicente del Raspeig. Un helado artesano de crema de yogur y chocolate blanco con el añadido de frambuesa y mango y ese toque crujiente del pistacho manchego tostado.
4: Cada vez estamos haciendo diferentes tipos de acciones y obviamente conforme vaya la selección llega a la final, pues lanzaremos otro helado que se va a llamar el helado gol, seguramente. ¿Vale?
3: El helado gol por el momento tiene una receta secreta, pero ambas propuestas estarán disponibles en las más de 1000 heladerías artesanas que tiene la asociación, preferentemente aquí en la Comunidad Valenciana, pero también en Andalucía, Cataluña, Murcia y Baleares.
1: Esta vesprada comença una nova edició, la d'enguany, del festival Big Sound, que se celebra per primera vegada al Parc Central de Torrent i no així a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un canvi motivat per eixa sentència judicial del soroll del veïnat. L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha assistit a l'obertura del lloc de comandament avançat des del qual es controlarà la seguretat del recinte.
5: Possiblement estem parlant de 15 milions d'euros, el que és aquest impacte econòmic. Ja s'està produint perquè en aquestes setmanes prèvies això tenim al voltant de 1.000 treballadors que estan així en aquest recinte i en Torrent dormint, menjant, comprant i a banda tindrem aquests dos dies en aquest impacte econòmic que per a molts elements de restauració han reforçat les nostres neveres, han reforçat tot el personal.
1: I un apunt abans d'anar amb la crònica esportiva, un apunt dels tribunals. L'Audiència d'Alacant ha condemnat un home a 22 anys i 4 mesos de presó acusat d'abusar sexualment de dos menors de 16 anys, filles de la parella, que en aquell moment era la seva parella. Com dèiem, també li imposa la mesura de llibertat vigilada una vegada complisca la pena de presó durant 10 anys, segons consta a la sentència. Les dues germanes arribaren ací quan tenien 10 i 8 anys per a viure amb sa mare. Anem ja amb els esports, anem amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: En una vesprada a la que tornem a parlar de València Bàsquet.
6: Sí, perquè celebracions i comiats en València Bàsquet.

0: Jan Montero ha reconegut en una entrevista a la Lliga ACB que el partit davant el Barça va a ser el últim partit amb València Bàsquet.
1: Bueno, yo creo que este ha sido mi último partido con el Valencia, honestamente, pero sumamente orgulloso de todo, ¿no? He demostrado, yo creo que el amor por el club. Muchas personas dudaban de que se quitaban, no sé qué, no sé cuánto, pero yo respeto mucho más el deporte, el baloncesto. Creo que el deporte del baloncesto se merece un respeto y cuando tú respetas el baloncesto, te recompensa.
0: I no sols Jan Montero, perquè Branko Badio s'anirà també a Panathinaikos. Tenia contracte hasta el 2029, però abandonarà també València Bàsquet. El Villarreal presenta la seva campanya d'abonaments per al la propera temporada. Hola, Víctor Fran, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. I amb l'objectiu d'arribar de nou als 20.000 abonats, el Villarreal ha presentat aquest matí la seva campanya d'abonaments de cara a la propera temporada, que vindrà marcada per les obres en l'estadi i la ceràmica que es produiran al llarg de tot aquest estiu. A més, el Club Deportivo Castellón ha presentat aquest matí dos nous amistosos de pretemporada davant del Sabadell el 18 de juliol en la Ciutat Esportiva del Castelló. Davant del Girona jugaran el 29 de juliol en terres catalanes.
0: Gràcies, Víctor. I l'Els prepara també la seva campanya d'abonaments. Hola, Felipe Canals. Bona vesprada.
3: Buenas tardes, Edu. El Elche prevé presentar su campaña de abonos la próxima semana con una ligera subida de precios en esta segunda campaña consecutiva en Primera División. En el plano deportivo, últimos días de vacaciones. El próximo miércoles toca volver al trabajo a las órdenes de Martín Anselmi. Está fijado el inicio de la pretemporada con las pruebas médicas y físicas.
0: Gracias, Felipe. Eso es el que ya al món del esport, Ramón.
4: Molt bé, gracias. Una temporada més, Edu.
0: Adeu.
4: Un respir tèrmic hem tingut avui divendres, màximes prou més frenades que les dels últims dies, caloroses, sí, però no tant com en jornades anteriors, encara que recuperaran i tornaran a pujar el cap de setmana, que es preveu estable i assolellat. Així està la Comunitat Valenciana a 26 de juny de 2026, últim dia d'esta temporada en què orientem la brújula des d'ací, una temporada frenètica amb la dimissió de Carlos Mazón i l'arribada de Juanfran Pérez Llorca, coincidint amb el primer any de la Dana. 20 anys es compliran ara en uns dies de l'accident de metro a València. El juí i condemnar l'exministre socialista valencià José Luis Ábalos, però també el bon ritme de l'economia amb la reducció progressiva de l'atur. Frenètic serà també el curs que ve, tindrem eleccions autonòmiques i municipals, veurem si també generals. Es compliran 2 anys de la Dana i continuarem molt pendents, de ben segur, de la crisi de la vivenda, especialment entre els més joves, o de les pèrdues econòmiques del camp. Tornem, si res no canvia, a partir del 31 d'agost. Bona vesprada, bon cap de setmana i molt bon estiu.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Onda Cero Valencia.
7: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
8: Venga, dime.
7: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
9: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.